0: gonna shoot that.
1: That's not my secret.
0: Plena de claroscuros. Desde el banco de casa Kira, hasta que con paso nos avió. Estic assustat, però al mateix temps tinc molta il·lusió per lo que pugui vindre. Mentre la paraula il·lusió passa un angelet per ells, volant per damunt del meu cap. Una boleta d'aquelles que és d'una planta, no? D'una planteta i que volen.